Nitsa ba chakula at shtarami ti Dios. Sakala yo ka chabin. Yo kay kun ril pa lo kun rakalak le rati li ka kwa tata waranas. Sash kusam Salmos su capítulo 34 su versículo 3. Salmos, su capítulo 34, su versículo 3, hermanos, sus hermanas, todos los que quieran que les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les haga, les